ni Dublin ni hawaba ya haglia folse go di electricitate radio na lifa ke des a shape un gachar FM smisha jauma bidanas agus tatu egestok liklar specialta jehin ya Eg primavera sound an feila I an balla Barcelona. Ben migut siguis a electricitat a radio na lifa al 106.4 de l'FM aquí amb un servidor Jaume Vidanes emitint des dels nostres estudis a Amiens Street. Avui amb el nostre segon especial dedicat a repassar part del cartell de Primavera Sound, aquest festival que ens agrada moltíssim aquí I del qual també fem un especial per cada jornada. Si vols escoltar l'anterior, el del dijous, ho pots fer el nostre mixcloud.com/electricitat. I avui farem un repàs de les formacions que toquen el divendres 5 de juny, aquest festival que enguany té lloc dels dies 1 a 7 de juny al Parc del Fòrum, però també a indrets de la ciutat amb el que s'anomena Primavera a la ciutat. Doncs començàvem amb una formació que ens arriben des de Brooklyn, des del segell Matador, I són anomenats Water From Your Eyes. Venen amb una proposta de rock molt interessants, amb moltes ganes de veure'ls, presentar temes d'aquest It's a